0: Thank you.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret, Música Nit, la música dels teus somnis.

Escoltes Música Nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia. Lloret de Mar amplia les ajudes per rehabilitar les façanes dels edificis degradats.

0: El ple de l'Ajuntament d'aquest dilluns ha aprovat l'ampliació de l'ordenança del nucli antic que inclou també els barris de les Tres Creus i dels Pescadors i les segones residències amb l'objectiu de millorar la imatge i la seguretat dels edificis. En la mateixa sessió s'han resolt les al·legacions al reglament de platges que incorpora la limitació de gandules i parasols, canvis en les guinguetes i l'ampliació de les zones sense fum també a les terrasses, a més de la part de la sorra. Tot i el suport general, els grups han expressat dubtes sobre el seu aplicació, en concret l'oposició, i els recursos disponibles. També s'ha nomenat en el ple Mònica Llinàs i Mas com a nova jutgessa de pau substituta. Tot plegat ho tractarem en uns minuts amb els diferents portaveus municipals. És el nostre tema de portada d'avui dimarts, dia 26 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Rosa. Ens farem ressò de la baralla ocorreguda aquest cap de setmana amb una vintena de joves, diversos ferits, alguns greus i un d'ells detingut. Aquest dilluns s'ha fet un reconeixement a Calçats Patrícia, que tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Després explicarem per què s'ha atorgat el Premi Fermí Reixac de Teatre a l'obra Solstici de l'autor gironí Ferran Joan Miquel. I escoltarem bona música per anunciar el darrer concert del cicle de piano dels Amics de la Música. Aquest divendres és el torn de Carlos Acoto, que oferirà un repertori amb Schumann i Chopin. I acabarem parlant del llibre del metge Jordi Coderc. Es presenta el dia 15 de juny al Club Marina Casinet. Tot i ser de ficció, aborda l'Alzheimer i el dret a una digna mort.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia a les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisès García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 minuts del matí. El que fem ara és parar l'orella per conèixer amb detall la previsió del temps d'aquest dimarts i la resta de setmana a Lloret de Mar, en què s'anuncia calor i més calor, i atenció, perquè en els propers dies s'arribarà al pic d'aquesta calorada prematura. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps podríem dir que continua en el dia de la marmota, per tant, monotonia, aquest anticicló sense treva, una nova jornada de calma, plàcida, sol en general, tan sols la possibilitat, com ha passat aquests dies en diversos trams costaners, que pugui aparèixer alguna boira, algun núvol baix de caràcter passatger arran de mar, però ja diem, no es veu pluja a la vista, i el més destacat, aquestes temperatures que continuaran ben altes, ben disparades per les dates, ambient més de ple estiu, una jornada normal, per exemple, de principis de juliol, que no pas de finals de maig, i per tant aquestes temperatures màximes que tornaran a superar àmpliament els 25 graus cap a l'interior de Lloret, mercuri més frenat arran de mar per l'efecte regulador del mar, i aquestes temperatures que tornaran a superar els 30 o 35 graus cap a l'interior del país. Per tant, aquests valors estiuencs atípics totalment per les dates, continuem amb aquesta glopada d'aire molt càlid que sembla que no té aturador. Tenim calor atípica per dies i, de fet, sembla que entre dimecres, però sobretot dijous i divendres, tindríem el pic d'aquesta calorada prematura extraordinària en temperatures totalment desbocades. Una situació que haurem d'anar seguint amb atenció a veure si es produeix algun rècord a Catalunya. Ja se n'han produït alguns en altres punts de l'Europa occidental, ho anirem seguint, insistim, i de moment, doncs, això, toca suar de valent, sobretot com més lluny del mar ens trobem, i sembla que a partir del cap de setmana començarem a restar alguns graus, però partirem de tan amunt que les termòmetres continuaran ben amunt i per sobre de la mitjana.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació que ens has acostat un matí més. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és ja aquesta hora de 19 graus i la humitat se situa al 74%.

0: Avancem amb més temes d'actualitat. Ara són les 8:05 del matí. Avui és dimarts 26 de maig. Repassem portades, Josep.
1: I aquestes són les notícies més importants d'aquesta jornada. Diari de Girona obre dient que Girona detecta un retrocés de l'ús social de la llengua catalana. Diu la notícia que el 60% dels gironins utilitzen el català com a llengua habitual, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Amb imatge il·lustrativa, comencen a fer carrils bici a Salt. També en bateria de titulars, l'Ajuntament de Girona encarrega un pla per definir millores al barri de Pontmajor. Famílies d'acollida denuncien la lentitud de l'administració. Un estudi situa els canyons de la Costa Brava com una zona clau per als taurons. El sumari vincula una empresa de Zapatero amb l'or de Venezuela. I en esports, propietat, càrcel, Mitchell, plantilla i estadi. Incògnites del Girona a segona divisió. El Punt Avui destaca en el seu tema monogràfic la força de Xipre. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran, mentre avança en el procés de reunificació política. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions en el dia d'avui. El País obre dient que el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de 2020. El Papa dicta sentència contra el tecnofeixisme. I imatge per Luis de la Fuente, el seleccionador de futbol, amb el titular Un llistat per somiar amb guanyar el Mundial. A El Mundo llegim que la trama de Zapatero traficava amb petroli i de Venezuela. Lleó 14 diu que l'IA no és neutral i ha de ser desarmada. I la UCO revela que Begoña Gómez va rebre pagaments pel software de la catedral. A La Vanguardia, el sumari acumula indicis que situen al capdavant de la trama Zapatero i també el Papa alerta en la seva primera encíclica contra els poders que controlen l'IA. La Razón, el rastre del rescat de Plus Ultra es perd en 5 països i la primera encíclica de Lleó 14 desarma l'IA. A El Periódico de Catalunya, el sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or venezolà. També Lleó 14 adverteix sobre l'intel·ligència artificial i també podem llegir a El Periódico de Catalunya, Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Palma i Màlaga són les 5 ciutats on un pis es paga amb la meitat del sou. Finalment, a l'ABC, imatges de joies intervingudes en el registre del despatx de Rodríguez Zapatero i el titular Una fortuna en joies i rellotges de luxe amagada en el despatx de Zapatero.
0: Doncs gràcies, Josep, per repassar aquestes portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info per poder copsar l'actualitat de les últimes hores. Ara mateix llegim el titular següent. La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra. L'expresident espanyol nega amb rotunditat ser el líder d'una trama tal i com apunta el jutge en el sumari del cas. Sobre aquesta qüestió també llegim que Zapatero atribueix a una herència i regals el centenar de joies requisades a la caixa forta del despatx. També explica que el suposat testaferro de Zapatero tenia més de 280.000 euros en bosses al lavabo i dins del radiador. D'altra banda, Sánchez diu estar tranquil pel cas Zapatero a mig dels dubtes en el futur de la legislatura. Més a titulars, Educació i Sindicats reprenen negociacions en la vigília d'una nova vaga a tot Catalunya. El govern català formalitza la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que va pactar amb Comissions i la UGT i que queda lluny de les 6.400 que reclamen els sindicats en vaga. Més a titulars, detecten un nou cas d'antivirus entre els passatgers que fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons Sanitat, el positiu correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades. retallades. La UCO no troba moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Sánchez. La unitat central de la operativa, volem dir, de la Guàrdia Civil, diu que la càtedra de la Complutense, que va codirigir, es va crear correctament, però assenyala alguns contractes al marge de la normativa. Més temes. Paula Bonet denuncia un atac al seu taller coincidint amb la sortida d'en llibertat del seu assetjador. L'artista explica a Instagram que l'home ha estat en presó preventiva des del juliol de l'any passat i que durant un temps ha tingut escorta policial. Macabeu, el nom de la discòrdia per un vi. La utilització del nom Judas Macabeu en un vi del Penedès podria acabar als tribunals perquè l'Incavi no vol que es comercialitzi amb nom d'una varietat de raïm. També llegim que Lleó 14 reclama desarmar la intel·ligència artificial per evitar-ne els perills en la seva primera encíclica. I per acabar, doncs donem una dada, 34,8 graus al Regne Unit, una onada de calor trenca els registres històrics del maig. A les pròximes hores les temperatures continuaran disparades especialment al centre i sud d'Anglaterra, a l'àrea de Londres i també a Gal·les.
1: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem una notícia a la pàgina 14 del Diari de Girona en què llegim 4 ferits en una baralla multitudinària a Lloret de Mar, una qüestió que tractarem d'aquí a uns moments i que doncs es pot llegir i ampliar a la pàgina web de la ràdio.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova. Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
9: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del gremi de bars i restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
10: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ara mateix ens situem a un quart de nou en punt del matí. Bon dia a tothom. Si us incorporeu ara mateix a la ràdio de Lloret de Mar, l'Ajuntament de Lloret amplia l'ordenança que subvenciona la rehabilitació de façanes dels edificis degradats al nucli antic en incloure els barris de les Tres Creus i de Pescadors. A més, també s'hi poden acollir les segones residències.
1: L'objectiu és millorar la imatge d'aquestes zones del municipi i a la vegada reforçar la seguretat dels immobles.
0: Segons s'ha explicat en el ple d'aquest dilluns, les mesures s'han consensuat amb els veïns i la importància és continuar impulsant la rehabilitació i la conservació dels edificis.
1: Des de l'oposició també s'ha posat sobre la taula la necessitat de dotar la línia d'ajuts de recursos suficients i fer-ne seguiment per valorar-ne l'impacte.
0: A la sessió ordinària d'aquest dilluns s'han resolt també les al·legacions presentades al reglament de les activitats i serveis de platges.
1: La normativa inclou la limitació de gandules i parasols, la regulació estètica dels elements de platja i canvis en les guinguetes, que podran oferir també servei de restauració. També s'amplien les zones sense fum que s'estenen a les terrasses, a més de la sorra.
0: Durant el debat, diversos grups han valorat positivament el reglament, tot i que s'han expressat dubtes sobre la seva aplicació i la disponibilitat de recursos humans per fer-lo complir.
1: El govern municipal defensa que es tracta d'una mesura consensuada que incorpora millores en la gestió de les platges i en els serveis que s'hi ofereixen.
0: Més qüestions. En el ple d'aquest dilluns s'ha nomenat Mònica Llinàs i Mas com a nova jutgessa de pau substituta per un període de 4 anys. Per al càrrec s'hi ha presentat només aquesta persona.
1: Aquesta figura dona suport a l'activitat del jutjat de pau, un servei que actualment encapçala Mireia Crespo i que desenvolupa funcions vinculades al registre civil i a l'atenció de judicis de faltes.
0: Cal afegir que si bé aquest dilluns ha tingut lloc el ple ordinari, els grups de Junts, Esquerra i Tots per Lloret han demanat i han impulsat el proper divendres un ple extraordinari per abordar el clima laboral de l'Ajuntament i la gestió dels recursos humans.
1: L'oposició denuncia malestar entre els treballadors, pèrdua de personal i manca de negociació amb els sindicats i reclama al govern municipal més diàleg i transparència.
0: També alerten de diversos conflictes laborals en diferents serveis municipals.
1: Coincidint en el ple, els sindicats han convocat una concentració a les 12 del migdia a la plaça de la Vila per protestar i reclamar millores laborals.
0: Abans de donar pas a la ronda de portaveus, volem afegir que una baralla entre dos grups de joves ha acabat la matinada d'aquest passat diumenge amb quatre persones ferides, dues d'elles de gravetat, a Lloret de Mar. Els fets han tingut lloc a les 4 de la matinada al carrer Baix de la Riera, a tocar de l'encreuament amb Josep Tarradellas al centre.
1: Segons les primeres informacions, una vintena de joves procedents de Lloret i de municipis veïns es van veure implicats en l'enfrontament. Durant la baralla, un dels participants, un jove de 19 anys, presumptament va atacar dos nois amb una arma blanca.
0: Els dos ferits van ser traslladats d'urgència al Trueta de Girona, on van ingressar amb ferides de consideració. A més, a dues persones més van resultar ferides lleus. Segons fonts policials, hi havia menors implicats en la baralla.
1: La policia local de Lloret de Mar va detenir el presumpte autor de les agressions poc després dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incident.
0: Comencem la ronda de portaveus amb Frederic Guic, de Lloret en Comú. Fede, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: D'entrada, com es valoren les novetats que amplien l'ordenança de subvencions que permeten rehabilitar les façanes?
2: De manera molt positiva. Nosaltres ahir ho vam manifestar així i doncs, aquesta impressió doncs, ve donada. Si és cert, i a més doncs, ja van treure pit d'això pels companys de l'oposició, pels companys de Junts, i el govern doncs s'hi va posar bé, com no podia ser d'una altra manera. A més, es va ampliar amb el diàleg tan necessari que sempre és amb els veïns d'aquesta zona de Lloret, i òbviament doncs, el que vam demanar és que a part d'aquesta quantitat econòmica que es destina en aquesta subvenció, doncs, que es dediqui també a la difusió, perquè sí que hem trobat que altres anys amb una capacitat econòmica més petita no s'ha arribat a cobrir perquè no se sabia com fer-ho, els veïns no sabien com arribar-hi, no sabien com gestionar-ho. Llavors doncs, creiem necessari doncs, que també es faci una àmplia difusió d'aquesta oportunitat que oferim. D'altra banda, també en un futur esperem doncs, que això també s'ampliï a barris i a urbanitzacions perquè doncs, també hi ha edificis hi ha construccions doncs, que estan malmeses doncs, per pintades i doncs, entenem que també formen part de Lloret.
0: Fede, què opines del nou reglament de platges tal i com ha quedat amb tota la resolució de les al·legacions?
2: Perfecte, però nosaltres, tot i estar aquí, som molt crítics també, no? La nostra postura és crítica també, ja ho vam dir quan es va aprovar de manera inicial. El paper ho aguanta tot, però després s'ha de fiscalitzar i ja ens estem trobant a dia d'avui, quan ja hi ha veïns i veïnes de Lloret que es queixen doncs, que hi ha incompliments d'aquest reglament per part d'empreses que tenen licitacions a la platja. La platja de Lloret no pot ser un parc d'atraccions. Entenem doncs, que si faci negoci, però el que no podem permetre és que els veïns i veïnes de Lloret, els usuaris en fi, de la platja de Lloret, doncs, es vegin afectats per un incompliment del reglament. Llavors, el que sí que demanem, i amb això doncs, ja ho vam dir i ho fiscalitzarem, aquest estiu, doncs que es compleixi amb aquest reglament, que es posin les eines per complir aquest reglament.
0: Fede, ja per acabar, què en preveus o què en pots esperar del ple extraordinari que hi haurà divendres, que demana l'oposició, a més de la protesta dels sindicats?
2: Doncs posar llum a la foscor. No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord per descomptat amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc doncs, beneficiarà també a la població de Lloret, i crec que hem d'aterrar alguns, o hem d'aterrar a la realitat i veure doncs, realment doncs, el que està succeint la massa laboral del nostre ajuntament.
0: Recollim aquestes declaracions. Frederic Guic, de Lloret en Comú. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Passem ara a Vox. La seva portaveu, Coque Hernando, ens ha fet arribar aquest tall de veu del ple.
3: Hola, bon dia. Creo que ha sido un pleno satisfactorio porque de los dos puntos más importantes que habían, pues se han aprobado. Uno, el de la modificación de las ordenanzas de las playas, las actividades en el agua, de las playas de Lloret de Mar, y el otro ha sido la modificación de las ordenanzas municipales que regulan las concesiones y subvenciones para el tratamiento de las façanes de los barrios antiguos, los Tres Creus y de los pescadores de Lloret de Mar. Por lo tanto, satisfacción absoluta por la aprobación. Con respecto al pleno de la semana, de esta semana que viene, este viernes, el pleno extraordinario, no puedo adelantar mucho hasta que no se haga. Sí puedo decir que las protestas en cuanto a los sindicatos, claro, pues los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, pero siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden, es para eso. Y creo que está dentro de la legalidad, porque así lo permite la Constitución. Y yo, sinceramente, hasta haría un sindicato para los pensionistas, porque la verdad es que con las subidas del IPC, tal como está la vida y tal como está subiendo todo a nivel general, pues tienen también los pensionistas una gran descompensación. Por lo tanto, habría que montar un sindicato de pensionistas también para que defendiera bien las pensiones, que tampoco están igualitarias en cuanto al nivel de vida. Y cuando sea el pleno, pues ya te lo valoraré. Así que, de momento, pues a esperar a ver qué pasa. Y contenta por este que hemos pasado, que creo que ha sido bueno, fructífero. Y 21 regidores prácticamente nos hemos puesto de acuerdo en temas importantes. Por lo tanto, es bueno para Lloret y es bueno para todos. Así que nada más que decir. Gracias y buen día.
0: És el torn de Sumem. Parlem amb Lara Torres. Aquí tenim el telèfon. Lara, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Rosa.
0: D'entrada, com es valoren les novetats que amplien l'ordenança de subvencions per la rehabilitació de façanes?
11: Bueno, creiem que és una bona proposta. Al final, nosaltres fem les subvencions amb l'objectiu de que la ciutadania les pugui utilitzar per millorar les façanes. És evident que, tal com estaven fins ara, no tenien un impacte com el que creiem que havia de tenir, i esperem que amb aquestes modificacions que s'han fet, doncs la gent que viu en el nucli antic i al barri de les Tres Creus, doncs es pugui beneficiar d'aquests ajuts amb l'objectiu comú de que tinguem un lloret més bonic i més arreglat.
0: I què opines del nou reglament de platges, tal i com ha quedat?
11: Bueno, jo també penso que el reglament s'ha actualitzat en línia de com evolucionen els usos de les platges i, per tant, fruit d'un treball de diverses reunions i de consens, crec que ha sortit un reglament que ens marcarà les línies generals de què volem a les platges, no? I crec que és imprescindible, amb el volum de gent que utilitza les nostres platges, tenir aquestes normes de funcionament mínimes per tal de que tothom hi pugui gaudir d'una manera ordenada.
0: I, Lara, què preveus del ple extraordinari que hi haurà aquest divendres i que està demanat per l'oposició, a més de la protesta dels sindicats a la mateixa hora?
11: Doncs nosaltres creiem que hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
0: I a més, com valores el fet que doncs els sindicats protestin això a les 12 del migdia, que és a l'hora que ha de començar aquest ple extraordinari a l'Ajuntament?
11: Bueno, crec que els sindicats fan la seva feina, no? És evident, i crec que així ha de ser. Els sindicats reivindiquen els drets dels treballadors i aprofiten que hi ha un ple extraordinari per parlar de recursos humans per venir a reivindicar.

0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Seguim amb més portaveus. Ara donem pas a l'Albert Ferrandez d'Esquerra Republicana. Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com es valoren les novetats que amplien l'ordenança de subvencions per a façanes?
2: Bé, bé, nosaltres ho valorem bé. Al final, sempre que retoquem una façana per intentar millorar-la i ho fem en consens, és bo i, per tant, nosaltres en aquest sentit estem contents. Aquesta subvenció, aquest paquet de subvencions de façanes del nucli antic, certament no acabava de funcionar, perquè bàsicament perquè la gent no ho demanava, i aquest és l'indicador principal que ens va fer sospitar que alguna cosa no funcionava. De fet, fins i tot amb l'associació ja n'havíem parlat moltes vegades, i ara s'han decidit fer aquests petits ajustaments per veure si funciona millor. Jo, des d'Esquerra Republicana, nosaltres també ho hem dit, insisteixo, és bo això que hem fet i, per tant, segurament que això millora, però si realment volem transformar el nucli antic, crec que el que realment hem de fer, en comptes de passar, per dir-ho d'alguna manera, a tenir un paquet més gran per tal de poder repartir més diners entre més façanes, perquè ens entenem, el que hauríem de fer és ser capaços de poder subvencionar amb molta més intensitat quan algú fa una actuació, perquè ara, en definitiva, el que estem aconseguint és que quan una persona rehabilita la seva façana, doncs aprofiti i demani la subvenció perquè existeix i perquè tindrà dret a demanar-la, no? Però jo crec que si augmentem el tant per cent de metres, diguéssim, que podem subvencionar, passaríem a fer-ho al revés. Hi hauria gent que s'animaria a rehabilitar la seva façana per tal de poder accedir a les subvencions. I, per tant, bé, crec que fins que no arribem a aquest punt, realment no veurem una transformació clara del nucli. Però, insistim, és una bona notícia, per això vam votar a favor i per això hem participat de la negociació.
1: D'altra banda, Albert, què opines del nou reglament de platges tal i com ha quedat?
2: Bé, també és una bona notícia. També hem fet la feina, s'ha treballat conjuntament, n'hem parlat molt. És un reglament que creiem, diguéssim, que ens hem de posar unes expectatives molt altes. Al final, amb aquest reglament, el que buscàvem era canviar una mica l'experiència que viuen les persones que ens visiten i els lliuretencs i les lliuretenques quan anem a les nostres platges. I segurament tindrem menys impacte visual de les gandules, de les hamaques i dels parasols, donat que hem canviat el color, que hem limitat l'espai que ocupen. Lluitem fermament contra aquests còctels de coloraines, de litros, amb collarets de hawaianos que fins ara veiem a les guinguetes de la platja. Doncs probablement la idea, amb les modificacions que s'han fet a aquest reglament, és que això no es torni a veure. S'estén la prohibició de fumar també a les terrasses dels bars, perquè no tenia sentit que no es pogués fumar a la platja, però sí que es pogués fumar a les terrasses de les guinguetes, dels xiringuitos. Canviem les guinguetes de la platja gran i els hi permetem que facin menjar. Per tant, intentem pujar el nivell d'aquestes. En principi, jo crec que hem fet un pas endavant i estem en el camí de millorar l'experiència. Ara bé, el govern ha de fer tot el que estigui a les seves mans i una mica més per tal de que aquest reglament es faci complir. Perquè, si no, és com totes aquelles normatives que tenim i que la percepció dels lliuretencs i les lliuretenques és clara, que posem moltes normes però després no les fem complir. I amb aquest reglament, insisteixo, hem fet un pas endavant molt important, però ara l'important és que el govern el faci complir.
1: Albert, ja vam parlar ahir amb tu, però es va donar ahir el ple ordinari, es va parlar del ple extraordinari que arribarà el divendres i que heu demanat amb altres grups de l'oposició i que coincideix amb horari amb la protesta dels sindicats. Què n'esperes o què en preveus?
2: Mira, ahir ho deia un company regidor, el regidor Saiz, va fer servir una expressió molt nostrada, que és que es referia a l'alcalde, li va dir que el rei va despullat. I clar, com que ningú li diu, doncs ell es pensa que va vestit, però el rei va despullat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar. I també són conscients de que no s'està fent bé la feina. I, escolti'm, i sembla que aquí els únics que no s'estan adonant que no van pel bon camí i que no s'està fent la feina correcta,

0: doncs és el govern socialista i és l'alcalde Lamelas i és la resta de seus regidors. Jo crec que vinguin els treballadors, no? Que els sindicats facin una convocatòria. Doncs escolti'm, insisteixo, ja ho vaig dir també quan vam fer l'entrevista monogràfica del tema. És bo perquè al final això serveix perquè, doncs, perquè el govern se n'adoni que no va pel bon camí i que, per tant, doncs, ha de rectificar i ha de seure's a la taula negociadora amb voluntat real de negociar. No seure's a la taula com s'ha fet fins ara per complir l'expedient i perquè des de l'oposició no els puguem dir que no volen negociar. El que s'ha de fer és negociar de debò, a intentar canviar les coses i, escolti'm, i segurament, com a totes les negociacions, no, algú haurà de cedir i per una banda i els altres hauran de cedir per l'altra. Exactament igual que, doncs, que ens ha passat a nosaltres quan hem estat al govern. Nosaltres això ja ho hem viscut, ja sabem com acaba o sabem com va acabar amb nosaltres i aquest ple en part també és per dir-li al govern que, doncs, que escolta'm, jo no tinc cap problema en dir-ho, que no facin els mateixos errors que vam fer nosaltres, ja tenen el nostre precedent i per tant han de ser capaços de seure's a la taula de negociació abans no sigui tard i poder arribar a un acord que sigui satisfactori per tothom, perquè si no la situació serà límit i ja ho comencem a veure amb problemes de seguretat greus que ens estem trobant aquests dies, però només de seguretat. La vaga de la brigada també està tenint les seves conseqüències i encara en tindran més en els pròxims dies, si no és que hi ha més col·lectius de l'Ajuntament que també fan vaga, que jo no ho descarto. Per tant, bé, que vinguin, insisteixo, és bona notícia, perquè crec que això pot fer que el govern obri els ulls i que se n'adoni que no va pel bon camí.
1: Recollim aquestes paraules. Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: De tots parlem amb l'Albert Robert, el tenim al telèfon. Albert, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com es valoren les novetats que amplien l'ordenança de subvencions per a façanes?
2: Bé, molt contents, molt contents. La veritat és que, de fet, era una ordenança que s'havia d'actualitzar sí o sí, perquè, primerament, no fa pas massa, encara les bases estaven redactades amb el valor econòmic de les pessetes, la moneda de les pessetes, i des de Junts, en el moment en què eren, en aquell temps que van estar a govern, doncs ho van actualitzar, però aquesta actualització no va ser suficient, es van adonar doncs, que no aquestes subvencions molt poca gent les demanava. Llavors, ells mateixos van preparar, estant fora de govern, una moció per tal d'actualitzar aquesta ordenança, per tal d'ampliar les accions subvencionables en les façanes del nucli antic i, a més, doncs, agrandar el carrerer disponible doncs, per accedir a aquestes subvencions. Esperem, i ahir ho dèiem, doncs, que ara se'n faci una molt bona publicitat, perquè al final nosaltres creiem que el problema no és tant del tipus de subvenció, la quantitat econòmica que se subvencioni, sinó de que es conegui que existeix aquesta subvenció. I ahir ho comentàvem, no? Molt contents, perquè crec que s'ha treballat molt bé. Per part de la regidoria, doncs, se'ns va convocar dos o tres vegades, inclús també es va fer venir el president de l'Associació del Nucli Antic per copsar totes les opinions i idees, i d'allà en va sortir una base que ahir es va aprovar i que esperem i desitgem doncs, que funcioni. Per tant, bé, molt contents i això, que s'esgoti la partida, voldrà dir que la gent ho coneix i voldrà dir que la gent se n'aprofita d'aquestes subvencions i voldrà dir que les façanes de les finques que estiguin més gastades doncs es renoven i guanyen amb qualitat per tots els que ens visiten i per tots els que hi vivim.
1: D'altra banda, Albert, què opines del nou reglament de platges tal com ha quedat?
2: Bé, Rosa, és un reglament que, de la mateixa manera que hem dit amb l'ordenança de façanes, doncs també s'ha fet una bona feina. Ens van citar com s'ha de fer, s'han fet les reunions pertinents. No s'han recollit del tot totes les propostes, però bueno, forma part, entenc, del joc també. I nosaltres ahir, amb una esmena que es va produir de veu, doncs va provocar que el nostre vot, en comptes d'un sí, d'un afirmatiu, fos una abstenció, perquè ens estaven... Ahir el que vam aprovar és que el màxim de barques que hi hagi a l'aigua siguin dues, i nosaltres creiem que no té cap sentit quan en canvi passes de 15 motos d'aigua a 21, i per tant al final no deixen de ser uns aparells mecànics que estan al mar i que poden provocar igual els accidents. Bé, ho vam trobar un punt incongruent i d'aquí va venir la nostra abstenció, però és una actualització d'un reglament de platges que esperem que permeti, doncs, el mateix, no? Millorar l'experiència del visitant, però alhora també millorar l'experiència pels que vivim aquí. Ens tornarem a ser referents. Som platges sense fums, som guinguetes sense fums, som uns bars amb restaurant, doncs, que ja no només voldran vendre alcohol, sinó que aprofitaran per vendre menjar, i això jo crec que també és molt interessant. Però el que deia el meu company Albert Fernández, les normes i el paper estan molt bé, falta fiscalitzar. Haurem de veure si es compleix, si es dona el compliment d'aquest reglament, i en el cas de que no es doni compliment, doncs qui hi haurà per poder fiscalitzar que això s'està fent bé o que no s'està fent bé, per tal d'advertir que es rectifiqui i es faci bé. Això és el que ens fa patir més, que no es pugui fiscalitzar aquest reglament de platges i aquesta normativa.
1: D'altra banda, Albert, què preveus del ple extraordinari de divendres, demanat per tots i altres grups de l'oposició, que coincideix amb la protesta dels sindicats?
2: Sí, ens fa patir. De fet, a mi em fa patir, ahir ho explicava, el tema de la seguretat, em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretenc, com a ciutadà, com a vilatà, com a veí. Em fa patir molt, moltíssim, que no arribin a un acord i que no tinguin aquesta mà dreta de negociació per poder seure, per poder arribar a acords, per assumir, doncs, que potser necessiten unes millores, no totes les que estan demanant, però sí algunes, i per l'altra banda, doncs, que acceptin que no tot es pot donar, però que sí una part. Jo crec que això és el que ens ha de preocupar més, perquè ve un estiu carregat de gent. Aquest cap de setmana ja hem estat veient unes imatges que preocupen, perquè es veu un desgavell, un descontrol a la Riera, al passeig, que fa patir, perquè no hi ha seguretat, i com que no tenim seguretat, doncs això permet que els que ens visiten facin el que els hi vingui de gust. I a Lloret no tot s'hi val. I com que a Lloret no tot s'hi val, hem de ser conscients d'això. I si hem de ser conscients d'això, ens hem de seure, hem de negociar, hem d'arribar a acords i hem d'estar un altre cop doncs, tots contents, amb ganes de treballar, amb ganes de sortir al carrer, amb ganes de fer hores extres, i això es tradueix en negociació. Això és el que els demanem a l'equip de govern. Nosaltres provoquem aquest ple extraordinari perquè el que no havia passat mai a la història, que és que tots els sindicats de treballadors es posessin d'acord dins l'Ajuntament, doncs ho han fet, i si ho han fet és per algun motiu. És a dir, és necessari que ens donguin aquestes explicacions del per què els treballadors de la casa no estan contents, i és necessari que ens ho expliquin. Aquest equip de govern té una facilitat per amagar les coses mal fetes, perquè només es promocionen amb xarxes i amb vídeos amb coses que es porten fent des de fa almenys 10-11 anys. Campanyes d'asfalt, manteniments de jardineria, petites obres... Tot això es fa sempre, només faltaria. El que no ensenyen és el que no fan, i a nosaltres ens interessa que ho expliquin. És més, ens agradaria que això no existís i no s'hagués de produir. Voldria dir que ara mateix tindríem seguretat al carrer, que estaríem tranquils i que els turistes que ens visiten estarien més controlats. Esperem i desitgem, doncs, que serveixi, tal com deia el meu company Fernández, doncs, perquè aquest equip de govern s'assegui, no només s'assegui a la taula de negociació, perquè això ja ho ha fet, sinó que arribi a acords. Vull dir, seure està molt bé, però ens hem de remengar, hem de fer números, hem de comptar, hem de sumar, hem de restar, i hem d'arribar a un acord. I això és el que s'ha de fer. I nosaltres ho hem patit. Nosaltres, en anteriors legislatures, hem patit aquestes pressions, ens hem sentat
3: amb diferents sindicats, hem arribat a acords i mai s'ha hagut de produir doncs el que ara mateix ha passat, que és que tots els sindicats de la casa signin conjuntament una protesta per al proper divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament.
1: Albert Robert, de tots, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Moment de parlar amb Jordi Martínez de Junts, el cap de l'oposició. Junts, Jordi, perdó, molt bon dia.
4: Hola, Rosa, molt bon dia.
1: D'entrada, com es valoren les novetats que amplien l'ordenança per rehabilitar façanes i que doncs, tenen tot aquest origen en una proposta de Junts?
4: Bé, es valoren molt positivament. De fet, aquesta ordenança la vam actualitzar nosaltres quan vam ser a l'equip de govern el primer any de legislatura i, tot i que també va ser aprovada per unanimitat, doncs hem vist que realment doncs, la partida econòmica a la qual es destinava doncs, aquesta subvenció doncs, no s'esgotava i això ens va fer doncs, investigar doncs, els motius pels quals doncs, no s'esgotava aquesta partida i realment vàrem poder copsar doncs, que realment doncs, era una ordenança doncs, un pèl restrictiva i, per tant, el que havíem de fer era doncs, ampliar una miqueta doncs, els tipus d'ajudes que s'havien de donar. També havíem d'ampliar doncs, els carrers en els quals doncs, es pogués donar aquesta subvenció. Actualment és el barri de les Tres Creus, el barri Pescadors, i hem fet el nucli antic, però el nucli antic l'hem augmentat. És a dir, hem considerat el quadrant que hi ha entre Just Merlès, entre el passeig, entre Pau Casals i l'avinguda Viladetossa. Per tant, és un espai molt ampli en el qual es podran demanar aquest tipus de subvencions. També s'havien exclòs les segones residències i hem considerat doncs, que les segones residències doncs, també estan brutes, a vegades, algunes, amb la qual també han de tenir l'oportunitat de poder accedir doncs, a aquesta subvenció. No? Nosaltres volíem anar un pèl més allà i també introduir activitats econòmiques, però en tot cas aquest consens per aquest punt doncs, no va arribar amb tots els grups municipals i per tant es va doncs, optar per treure diguéssim el que són les activitats econòmiques i deixar doncs, les primeres i segones residències. Contents de que s'hagi tirat endavant, contents perquè jo crec que pot significar un abans i un després, sobretot en la imatge de molts edificis de Lloret, i això doncs, beneficiarà doncs, no només als residents, sinó també a la gent que ens visita.
1: D'altra banda, Jordi, què opines del nou reglament de platges, tal i com ha quedat?
4: Bé, el nou reglament de platges jo crec que s'ha quedat curt un cop més. Sí que és cert que hi ha hagut moltes reunions, hi ha hagut moltes negociacions, però s'ha quedat un cop més doncs, un pèl curt i no s'ha actualitzat el que és realment la realitat. Com ha comentat el company Albert Robert, doncs un exemple és la quantitat d'embarcacions doncs, que poden fer un servei, però hi ha altres aspectes com, per exemple, el tema del protector de l'hèlice, el tema d'algunes armilles salvavides. Hi ha diferents temes doncs, que s'haurien d'haver acabat de corregir, però que, diguéssim, l'equip de govern doncs, no ha acceptat pels motius que considerin. I bueno, per aquest motiu, nosaltres doncs, el que vam fer va ser abstenir-nos, perquè tot i la bona intenció i tot i les millores que són, que n'hi ha moltes i n'hi ha de molt bones, doncs jo crec que s'hauria d'haver pogut anar un pèl més enllà. Tanmateix, deixa'm fer incís en el que comentava la meva companya, la Marina Nicolàs, i és que realment, un cop hem posat tot aquest reglament i totes aquestes ítems que s'han de complir, haurem de veure qui ho fa complir, perquè és molt important recordar doncs, que els agents de protecció civil en tenim tres, dels quals un està de baixa de llarga durada, per tant només n'hi ha dos. Per tant, ja veurem quants agents de protecció civil estan al carrer aquest estiu i realment dels auxiliars de protecció civil, que són els que començaran o que fan la temporada estiuenca, diuen que en comencen sis, dels quals un comença l'1 de juliol i els cinc que haurien de començar l'1 de juny, ens sembla doncs, que n'hi ha un doncs, que ja realment ja no començarà. Per tant, cinc persones que realment, oficialment, o amb els torns de treball, seran tres, doncs, tres persones per totes les platges de Lloret, doncs creiem que són poques, creiem que faltarà gent per controlar doncs, tota aquesta quantitat de normes o de regulacions que hem posat i veurem com funciona. Tant de bo funcioni bé, benefici de Lloret, dels lloretencs i de tota la gent que ens visita. Però ja ho diem, és una normativa que creiem que neix coixa i sobretot neix amb falta de vigilants per tal de poder controlar tota la quantitat de normes que hem posat.
1: D'altra banda, què en preveus del ple extraordinari de divendres, que heu demanat des de Junts i altres grups, i que hi haurà també doncs, la protesta de sindicats?
4: Bé, com deia el company Albert Robert, doncs, o el company Albert Fernández, l'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament, estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat, i abans heu comentat a les notícies doncs, aquesta bralla que va haver-hi doncs, el diumenge al vespre, gent que va traient el cos pels cotxes. Evidentment que si hi hagués més policia també podria succeir, evidentment, però segurament estaria tot bastant més controlat. Per tant, això ens preocupa. Ens preocupa també, com deien, el tema del manteniment. Roca Grossa em sembla que fa 3 o 4 dies que no té llum a les nits. La Solella, Costa d'en Gallina li passa exactament el mateix. Fa 3 o 4 dies que no tenen llum. Per tant, totes aquestes mancances que estan existint doncs, deriven doncs, d'aquesta negociació o d'aquesta manca de negociació per part de l'equip de govern, que esperem que es dugui a terme i que es pugui arribar a un acord en benefici doncs, de tots els treballadors i en benefici de tota la ciutadania de Lloret. Al final hi ha una dita castellana que diu que quan el riu suena agua lleva, i és que realment tothom està veient que alguna cosa està succeint, alguna cosa no està funcionant, i que realment doncs, potser s'estan esmerçant molts esforços en alguns departaments, i n'hi ha d'altres doncs, que realment estan patint les conseqüències de no dedicar els esforços. I per tant, això s'està generant una situació en alguns treballadors doncs, insostenible, i aquest fet doncs, encara agreuja més doncs, tota la situació actual.
1: Jordi Martínez de Junts, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
4: Doncs gràcies a vosaltres i molt bon dia.
1: Tanquem la ronda de portaveus amb Alejandro Pérez del Partit Socialista. Alejandro, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: D'entrada, com es valoren les novetats que amplien l'ordenança de façanes?
5: Doncs molt positivament. Nosaltres creiem que mesures com aquestes doncs, són molt necessàries. Així ho fem veure doncs, en el pla de dinamització del nucli antic o en el pla de Lloret Actua. Creiem que aquesta és la via. És veritat doncs, que el primer intent doncs, no va funcionar, no va tenir la rebuda que nosaltres volíem i que esperàvem, i per tant doncs, calia treballar per fer aquestes modificacions i poder arribar doncs, a resultats que esperem doncs, que aquest cop doncs, arribem i aconseguim, perquè és un bé per tot el municipi, i al final doncs, hem començat per al nucli antic, però la direcció ha de seguir treballant doncs, en aquesta via, mirant els barris, mirant urbanitzacions, mirant a tots els que ho necessitin. Però sabem doncs, que ara mateix hi ha una necessitat molt, molt, molt important en el nucli, i per tant doncs, havíem de satisfer aquesta necessitat amb aquesta mesura.
1: Què opines del nou reglament de platges, tal i com ha quedat?
5: Doncs, bueno, estem molt contents perquè s'han pres mesures històriques, s'han pres mesures per ordenar, per posar en valor les nostres platges, per dignificar, doncs mirant al poble, mirant a la nostra gent i mirant doncs, també a un turisme de qualitat, que és el que hem de fer. Nosaltres ens hem de centrar en treballar amb aquesta mirada, amb la mirada de la qualitat que té les nostres platges, de la qualitat que té el nostre municipi, de la qualitat amb la que estan treballant molts empresaris fent les renovacions que estan fent en els seus hotels, a la seva hostaleria, etc. I per tant, doncs, hem d'anar tots en aquesta direcció. Llavors es van acceptar doncs, alguns requeriments, d'altres no es van poder acceptar, però sempre doncs, amb la mirada aquesta de millorar entre tots, de millorar també amb l'oposició i d'arribar doncs, a un reglament que ens poguéssim sentir tots còmodes i que donés doncs, el 100% de les nostres platges.
1: I d'altra banda, Alejandro, què en preveus o què esperes del ple extraordinari de divendres que ha demanat l'oposició i a més hi ha la protesta de sindicats?
5: Doncs bueno, nosaltres sempre diem que els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. Nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords, i aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, estendre la mà i intentar doncs, buscar el millor per al poble i el millor doncs, dins del que ens deixa la normativa, del que ens deixa, diguem, les bases legals, i buscant doncs, aquest equilibri entre la part tècnica, no? La part tècnica que és el que es pot fer, i la part doncs, política, que és on volem arribar. No? Nosaltres volem arribar doncs, a acords on tothom se senti còmode i on tothom doncs, pugui treballar de la millor manera possible, perquè, òbviament, doncs, no ens agrada que hi hagi gent treballant amb un malestar i hem de pal·liar això. No? Llavors, també ens agradaria doncs, que igual que diuen a vegades, no? Doncs que sempre tenen la mà estesa des de l'oposició, doncs que ja no que estenguin la mà, sinó que no intentin beneficiar-se o treure benefici polític d'un malestar de persones, perquè al final són persones que ho estan passant malament i que el que hem de fer doncs, entre tots és solucionar aquesta situació, seguir treballant i seguir en aquesta via, i això és el que farà aquest govern.
1: Alejandro Pérez, del Partit Socialista, gràcies per atendre'ns i bon dia.
5: Moltes gràcies.

0: 8:54 minuts, moment de recuperar la crònica del temps amb en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps podríem dir que continua en el dia de la marmota, per tant, monotonia, aquest anticicló sense treva, una nova jornada de calma, plàcida, sol en general, tan sols la possibilitat, com ha passat aquests dies en diversos trams costaners, que pugui aparèixer alguna boira, algun núvol baix de caràcter passatger arran de mar, però ja diem, no es veu pluja a la vista i el més destacat, aquestes temperatures que continuaran ben altes, ben disparades per les dates, ambient més de ple estiu, una jornada normal, per exemple, de principis de juliol, que no pas de finals de maig, i per tant aquestes temperatures màximes que tornaran a superar àmpliament els 25 graus cap a l'interior de Lloret, mercuri més frenat arran de mar per l'efecte regulador del mar, i aquestes temperatures que tornaran a superar els 30 o 35 graus cap a l'interior del país. Per tant, aquests valors estiuencs atípics totalment per les dates, continuem amb aquesta glopada d'aire molt càlid que sembla que no té aturador, tenim calor atípica per dies i de fet sembla que entre dimecres, però sobretot dijous i divendres, tindríem el pic d'aquesta calorada prematura extraordinària en temperatures totalment desbocades, una situació que haurem d'anar seguint amb atenció a veure si es produeix algun rècord a Catalunya. Ja se n'han produït alguns en altres punts de l'Europa occidental, ho anirem seguint, insistim, i de moment, doncs, això, toca suar de valent, sobretot com més lluny del mar ens trobem, i sembla que a partir del cap de setmana començarem a restar alguns graus, però partirem de tan amunt que els termòmetres continuaran ben amunt i per sobre de la mitjana.
0: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, temperatura de 22 graus i la humitat se situa al 65%. Quatre minuts i arribem a les 9 del matí. Ràpidament, recordem més qüestions. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar, i aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants. Escoltem Fèlix Saavedra.
2: La verdad que te sientes bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo. Pero estamos contentos, estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio. Nosotros siempre hemos sentido que, bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros. Y la verdad, mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme. Y a nosotros, la verdad, hemos sido una familia y, bueno, ha llegado a su fin. Pero bueno, de una buena manera. Siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
0: Després de molts anys dedicats al comerç local, en Fèlix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.

0: Menys en un minut i arribem a les 9 del matí. Estem a la recta final de l'informatiu d'aquest dimarts, dia 26 de maig, en què hem de, doncs, valorat els continguts del ple ordinari d'aquest dilluns amb els diferents portaveus municipals i també hem parlat del ple extraordinari que hi haurà divendres, que ha demanat l'oposició sobre el malestar que hi ha a l'Ajuntament amb els treballadors i que coincideix amb la protesta dels sindicats a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. També hem explicat que aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla amb una vintena de joves implicats, diversos ferits, alguns greus, i s'ha detingut a un d'ells per part de la policia local. Tot això ho anirem ampliant al llarg del dia d'avui, butlletins horaris, pàgina web i xarxes socials. Gràcies per ser-hi.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Fèlix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
3: La que te bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio, nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros y la verdad mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme y a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera. Siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
2: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
4: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Fèlix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Fèlix i a la seva dona, i com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també te posaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
2: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Fèlix i de la seva tia Patro Saavedra. A partir del 99, en Fèlix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Fèlix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula...

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El dramaturg gironí Ferran Joan Miquel Pla ha estat el guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre gràcies a l'obra Solstici en el marc de la gala celebrada el passat dissabte al Casal de l'Obrera. Donem pas a un dels organitzadors, Paco Moreno.
3: Ja tenim guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre. En aquest cas, aquest any, el jurat ha decidit que l'obra guanyadora és Solstici del Ferran Joan Miquel Pla, que és un gironí nascut a Medinyà. I bueno, el jurat, ens vam reunir a la Sala Becquet de Barcelona i van estar deliberant i al final van decidir que aquesta obra estava molt ben escrita, tenia una força molt xula diguéssim, del contingut de lo que parlava i que és una obra molt actual. I res, des dels Amics del Teatre, donar les gràcies a tota a l'Ajuntament de Lloret de Mar, a totes les institucions i al nostre sponsor Fitel, que ens ajuda a que aquest premi sigui endavant.
2: L'acte inclòs en la commemoració del 75è aniversari del Casal ha reunit públic, artistes i professionals del sector teatral en una vetllada carregada i dedicada a la dramatúrgia contemporània catalana. El jurat del premi ha destacat especialment la qualitat de Solstici i la solidesa de la proposta escènica presentada per Joan Miquel, considerat una de les veus més destacades del teatre català actual. La gala combina l'entrega del guardó amb diferents intervencions escèniques i actuacions musicals que van convertir la nit en una celebració de creació teatral contemporània i de llegat cultural vinculat a Fermí Reixac. Amb aquesta segona edició, el premi reafirma la seva aposta per impulsar la nova dramatúrgia catalana i consolidar-se com a cita de referència dins del panorama teatral del país. Seguim en plana cultural. El pianista franco-argentí Carlos Acoto serà l'encarregat de posar el punt i final al cicle Nits de Piano amb un concert que tindrà lloc aquest divendres al Teatre de Lloret. Resident a París des de finals dels anys 80, Acoto està considerat un dels pianistes més destacats de la seva generació. Format a la Universitat Nacional de Rosario, ha desenvolupat una llarga trajectòria internacional amb actuacions arreu d'Europa i Amèrica. Al llarg de la seva carrera ha destacat per el seu virtuosisme, la sensibilitat interpretativa i la seva especial connexió amb el repertori romàntic, especialment amb compositors com Chopin i Liszt. En un missatge adreçat en el públic, Acoto ha expressat la seva satisfacció per tornar a actuar a Lloret.
4: Buenos días, mis queridos amigos de Cataluña. Qué alegría volver a verlos. Dos palabras para presentarles mi recital de piano de este próximo viernes 29 de mayo en el magnífico Teatro de la Costa Brava de Lloret de Mar. Compartiremos obras de Domenico Scarlatti, italiano que eligió la península ibérica como país de adopción. Escucharemos también el alucinante Carnaval de Viena de Robert Schumann. La segunda parte del concierto estará dedicada a Chopin con algunas de sus más grandes obras como la célebre Primera Balada.

0: un enorme agradecimiento a la Asociación Amics de la Música y a su presidenta, la destacada organista y directora de orquesta Silvia Castillo, que con su dinámica hace de Lloret una referencia de la música clásica. Nos vemos el viernes y, por supuesto, no faltará un homenatge a Catalunya.
1: El concert tindrà lloc aquest divendres 25 de maig a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades es poden comprar a la pàgina web Entràpolis.
2: La previsió meteorològica.
1: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. El temps podríem dir que continua en el dia de la marmota. Per tant, monotonia, aquest anticicló sense treva, una nova jornada de calma, plàcida, sol en general, tan sols la possibilitat, com ha passat aquests dies en diversos trams costaners, que pugui aparèixer alguna boira, algun núvol baix de caràcter passatger arran de mar, però ja diem, no es veu pluja a la vista i el més destacat, aquestes temperatures que continuaran ben altes, ben disparades per les dates, ambient més de ple estiu, una jornada normal, per exemple, de principis de juliol, que no pas de finals de maig, i per tant aquestes temperatures màximes que tornaran a superar àmpliament els 25 graus cap a l'interior de Lloret, mercuri més frenat arran de mar per l'efecte regulador del mar, i aquestes temperatures que tornaran a superar els 30 o 35 graus cap a l'interior del país. Per tant, aquests valors estiuencs atípics totalment per les dates, continuem amb aquesta glopada d'aire molt càlid que sembla que no té aturador. Tenim calor atípica per dies i, de fet, sembla que entre dimecres, però sobretot dijous i divendres, tindríem el pic d'aquesta calorada prematura extraordinària amb temperatures totalment desbocades. Una situació que haurem d'anar seguint amb atenció a veure si es produeix algun rècord a Catalunya. Ja se n'han produït alguns en altres punts de l'Europa occidental. Ho anirem seguint, insistim. I de moment, doncs, això, toca suar de valent, sobretot com més lluny del mar ens trobem. I sembla que a partir del cap de setmana començarem a restar alguns graus, però partirem de tan amunt que les termòmetres continuaran ben amunt i per sobre de la mitjana.
1: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix tenim a Lloret de Mar una temperatura de 25 graus.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
4: I took a pill and had a dream.
5: Yo también.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seua taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret,

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Una baralla entre grups de joves va acabar la matinada del passat diumenge amb 4 persones ferides, dues d'elles de gravetat, a Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada al carrer Baix de la Riera, a tocar de la Cruïlla, amb Josep Tarradellas al centre. Segons les primeres informacions, una vintena de joves procedents de Lloret i de municipis veïns es van veure implicats en l'enfrontament. Durant la baralla, un dels participants, un jove de 19 anys, presumptament va atacar dos nois amb una arma blanca. Els dos ferits van ser traslladats d'urgència al Trueta de Girona, on van ingressar amb ferides de consideració. A més, dues persones més van resultar ferides lleus. Segons fonts policials, hi havia menors implicats en la baralla. La policia local de Lloret va detenir el presumpte autor de les agressions poc després dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incident. D'altra banda, fem un apunt cultural. El Club Marina Casinet acollirà el pròxim 15 de juny la presentació del llibre El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderc. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions a l'explotació de persones. Donem pas a l'autor, Jordi Coderc.
5: He estat en contacte amb la malaltia d'Alzheimer, sobretot, de morir dignament, és una cosa més recent, però personalment també partic un cas de molt de prop de la meva mare, que va tenir una malaltia d'Alzheimer de molt llarga durada, més de 20 anys, en la qual veu l'evolució i el final cruel de la malaltia, en la qual la persona ja no és persona, un ésser viu, però que ha perdut totalment les característiques que serien d'un ésser humà, com a mínim el poder-se comunicar amb els altres o poder controlar el seu propi cos, i doncs et fas moltes preguntes.
4: Els beneficis de la venda de llibres destinaran a l'Associació per al Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall.
5: Aquesta experiència d'escriure aquest llibre i no l'he feta per guanyar-me la vida, l'he feta perquè he tingut ganes de fer-la i he tingut ganes de comunicar-ho per compartir-ho amb tu. I m'ha vingut de gust que si es generen beneficis, doncs que sigui per aquestes entitats.
4: La presentació de El destí i la tria de Jordi Coderc arriba el proper 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous a 8:45 del vespre, projecció de Petit Solange. La Filmoxarxa ens porta un sensible melodrama adolescent. La història d'una nena que li toca fer-se gran just quan els seus pares deixen d'estimar-se. Film guardonat amb el Guepard d'Or de Locarno 2021 i el Premi Jean Vigo 2021. Accés a sala 4 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Atler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament es prepara per al ple extraordinari d'aquest divendres que ha demanat l'oposició per abordar els problemes amb els treballadors municipals i que coincideix amb la protesta dels sindicats. Mentre el govern del Partit Socialista assegura que tenen la mà estesa a negociar, la resta de grups destaquen el malestar amb la plantilla i que cal arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia i altres departaments. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Alejandro Pérez, del Partit Socialista.
3: Els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull, doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. Nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent, doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords. I aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, estendre la mà.
2: El soci de govern és Frederic Guic, de Comuns.
4: No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord, per descomptat, amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc, doncs, beneficiarà també a la població de Lloret.
2: Des de l'oposició es mostren preocupats per els problemes de seguretat arran d'aquests conflictes. Escoltem Jordi Martínez, de Junts.
5: L'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat.
2: Albert Robert, de Tots.
6: El tema de la seguretat em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretenc, com a ciutadà, com a vilatà, com a veí. Em fa patir molt, moltíssim que no arribin a un acord i que no tinguin aquesta mà dreta de negociació per poder seure, per poder arribar a acords, per assumir, doncs, que potser necessiten unes millores, no totes les que estan demanant, però sí algunes.
2: Albert Fernández, d'Esquerra Republicana.
7: Que el rei va despullat i clar, com que ningú li diu, doncs ell es pensa que va vestit, però el rei va despullat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar.
2: Lara Torres, de Sumem.
8: Hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
2: Coque Hernando, regidora de Vox.
9: Los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, pero siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden es para eso. I creo que està dentro de la legalitat.
2: A banda del ple del proper divendres, aquest dilluns hi ha hagut sessió ordinària, ha permès ampliar l'ordenança que subvenciona la millora de les façanes i resoldre el reglament de les activitats i serveis a les platges. La normativa inclou la limitació de gandules i de parasols i les zones sense fum s'amplien a les terrasses, a més de la sorra. El ple d'aquest dilluns ha nomenat Mònica Llinàs i Mas com a jutgessa de pau substituta per un període de 4 anys.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
10: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
11: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
10: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
12: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

0: Vaya lenta, trec la ronda, un Artur, no el parienta. Pot casava i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
1: Radio Lloret.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: emoción.
1: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fundació Climent Guitart va celebrar el passat dijous la 12a edició dels premis del mateix nom amb una gala marcada per l'emoció i el reconeixement a trajectòries i projectes vinculats al turisme, la cultura, la sostenibilitat i la formació. La presidenta de la Fundació, Cristina Cavallas, explica que el guardó Tres Pioners ha anat a la família Rigat coincidint amb el 70è aniversari de l'hotel.
5: Perquè aquest any estan de celebració, celebren els 70 anys de l'hotel Rigat aquí a Lloret de Mar, i perquè és, bueno, és una de les sagues d'hotelers amb més trajectòria, no?, de Catalunya, amb 200 anys d'història i amb poques sagues que arribin a aquesta fita. Han estat molt vinculats a la Molina, per exemple, a la construcció de l'estació d'esquí de la Molina, i després, pues, aquí a Lloret de Mar, amb l'hotel Rigat, pues, han aconseguit ser un hotel referent, 5 estrelles, que porta també, pues, una llarga trajectòria.
4: Pel que fa al Premi de la Trajectòria Professional, el jurat ha reconegut la germana Sabina i Glòria Fluxà, quarta generació vinculada al grup Iberostar. La gala també ha distingit la jove ucraïnesa Darina Filip amb el Premi de la Formació, valorant el seu esforç després d'arribar al territori arran de la guerra d'Ucraïna. Cal afegir que Laia Navarro, que va ser premiada l'any 2023, recentment ha format part de l'equip guanyador d'una competició internacional. El Premi a l'Emprenedoria va recaure en Brava Nariz, un projecte innovador que combina olfacte i turisme a través d'experiències sensorials i allotjaments temàtics. Els impulsors han desenvolupat el concepte d'osmoturisme, una nova manera de viatjar amb l'olfacte com a eina d'exploració. Pel que fa a la solidaritat, el reconeixement va ser per la Fundació Pioneers of Our Time, dedicada a la conservació mediambiental i a la regeneració del territori a la conca de la Muga.
5: És una gala que sempre és molt emotiva, i anem per l'edició número 12. Tothom està entre molt emocionat i content. Per la família Guitart, doncs, és una nit plena d'emoció, perquè recordem en Climent, i per tots els premiats i els assistents, doncs, a veure totes aquestes diferents iniciatives que despunten en el territori.
4: La gala també va premiar el projecte musical gironí Geo Productions per la seva aposta innovadora per experiències musicals que venen vinculades al territori, els quals van actuar al final de la gala dels Premis Climent Guitart.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous a 8:45 del vespre, projecció de Petit Solange. La Filmoxarxa ens porta un sensible melodrama adolescent. La història d'una nena que li toca fer-se gran just quan els seus pares deixen d'estimar-se. Film guardonat amb el Guepard d'Or de Locarno 2021 i el Premi Jean Vigo 2021. Accés a sala, 4 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Fèlix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
3: La que te siente bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio, nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros y la verdad mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme y es a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera. Siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
2: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
4: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Fèlix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, bueno, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però bueno, els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Fèlix i a la seva dona, i doncs, com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també t'aposaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
2: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Fèlix i de la seva tia Patro Saavedra. A partir del 99, en Fèlix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Fèlix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Oh, boy.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. El dramaturg gironí Ferran Joan Miquel Pla ha estat el guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre gràcies a l'obra Solstici en el marc de la gala celebrada el passat dissabte al Casal de l'Obrera. Donem pas a un dels organitzadors, Paco Moreno.
5: Ja tenim guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre. En aquest cas, aquest any, el jurat ha decidit que l'obra guanyadora és Solstici del Ferran Joan Miquel Pla, que és un gironí nascut a Medinyà. I bueno, el jurat, ens vam reunir a la Sala Beckett de Barcelona i van estar deliberant i al final van decidir que aquesta obra estava molt ben escrita, tenia una força molt, molt xula de diguéssim, del contingut de lo que parlava i que és una obra molt actual. I res, des dels Amics del Teatre, donar les gràcies a tota a l'Ajuntament de Lloret de Mar, a totes les institucions i al nostre sponsor Fitel, que ens ajuda a que aquest premi sigui endavant.
4: L'acte inclòs en la commemoració del 75è aniversari del Casal ha reunit públic, artistes i professionals del sector teatral en una vetllada carregada i dedicada a la dramatúrgia contemporània catalana. El jurat del premi ha destacat especialment la qualitat de Solstici i la solidesa de la proposta escènica presentada per Joan Miquel, considerat una de les veus més destacades del teatre català actual. La gala combina l'entrega del guardó amb diferents intervencions escèniques i actuacions musicals que van convertir la nit en una celebració de creació teatral contemporània i de llegat cultural vinculat a Fermí Reixac. Amb aquesta segona edició, el premi reafirma la seva aposta per impulsar la nova dramatúrgia catalana i consolidar-se com a cita de referència dins del panorama teatral del país. Seguim en plana cultural. El pianista franco-argentí Carlos Acoto serà l'encarregat de posar el punt i final al cicle Nits de Piano amb un concert que tindrà lloc aquest divendres al Teatre de Lloret. Resident a París des de finals dels anys 80, Acoto està considerat un dels pianistes més destacats de la seva generació. Format a la Universitat Nacional de Rosario, ha desenvolupat una llarga trajectòria internacional amb actuacions arreu d'Europa i Amèrica. Al llarg de la seva carrera ha destacat per el seu virtuosisme, la sensibilitat interpretativa i la seva especial connexió amb el repertori romàntic, especialment amb compositors com Chopin i Liszt. En un missatge adreçat tant al públic, Acoto ha expressat la seva satisfacció per tornar a actuar a Lloret.
6: Buenos días, mis queridos amigos de Cataluña. Qué alegría volver a verlos. Dos palabras para presentarles mi recital de piano de este próximo viernes 29 de mayo en el magnífico Teatro de la Costa Brava de Lloret de Mar. Compartiremos obras de Domenico Scarlatti, italiano que eligió la península ibérica como país de adopción. Escucharemos también el alucinante Carnaval de Viena de Robert Schumann. La segunda parte del concierto estará dedicada a Chopin con algunas de sus más grandes obras como la célebre Primera Balada.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous a 8:45 del vespre, projecció de Petit Solange. La Filmoxarxa ens porta un sensible melodrama adolescent. La història d'una nena que li toca fer-se gran just quan els seus pares deixen d'estimar-se. Film guardonat amb el Guepard d'Or de Locarno 2021 i el Premi Jean Vigo 2021. Accés a sala 4 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Una baralla entre grups de joves va acabar la matinada del passat diumenge amb 4 persones ferides, 2 d'elles de gravetat, a Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada al carrer Baix de la Riera, a tocar de la Cruïlla, amb Josep Tarradellas al centre. Segons les primeres informacions, una vintena de joves procedents de Lloret i de municipis veïns es van veure implicats en l'enfrontament. Durant la baralla, un dels participants, un jove de 19 anys, presumptament va atacar 2 nois amb una arma blanca. Els 2 ferits van ser traslladats d'urgència al Trueta de Girona, on van ingressar amb ferides de consideració. A més, 2 persones més van resultar ferides lleus. Segons fonts policials, hi havia menors implicats en la baralla. La policia local de Lloret va detenir el presumpte autor de les agressions poc després dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incident. D'altra banda, fem un apunt cultural. El Club Marina Casinet acollirà el pròxim 15 de juny la presentació del llibre El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderc. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions a l'explotació de persones. Donem pas a l'autor, Jordi Coderc.
5: He estat en contacte amb la malaltia d'Alzheimer, sobretot, que m'ho dic, a veure, és algo més recent, però personalment també partic un cas de molt de prop de la meva mare, que va patir una malaltia d'Alzheimer de molt llarga durada, més de 20 anys, en la qual veus la evolució i el final cruel de la malaltia, en la qual la persona ja no és persona, és un ésser viu, però que no, que ha perdut totalment les característiques que serien d'un ésser humà, com a mínim el poder-se comunicar amb els altres o poder controlar el seu propi cos, i doncs et fas moltes preguntes.
4: Els beneficis de la venda de llibres destinaran a l'Associació per al Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall.
5: Aquesta experiència d'escriure aquest llibre i de no l'he feta per guanyar-me la vida, l'he feta perquè he tingut ganes de fer-la i he tingut ganes de comunicar-ho per compartir-ho amb tu. I m'ha vingut de gust que si es generen beneficis, doncs que siguin per aquestes entitats.
4: La presentació de El destí i la tria de Jordi Coderc arriba el proper 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
6: La previsió meteorològica.
4: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica amb en Xavi Segura. Xavi, bona tarda.
7: Bona tarda. Una nova jornada de calma, plàcida, sol en general, tan sols la possibilitat, com ha passat aquests dies en diversos trams costaners, que pugui aparèixer alguna boira, algun núvol baix de caràcter passatger arran de mar, però ja diem, es veu pluja a la vista i el més destacat, aquestes temperatures que continuaran ben altes, ben disparades per les dates, ambient més de ple estiu, una jornada normal, per exemple, de principis de juliol, que no pas de finals de maig, i per tant aquestes temperatures màximes que tornaran a superar àmpliament els 25 graus cap a l'interior de Lloret, mercuri més frenat arran de mar per l'efecte regulador del mar, i aquestes temperatures que tornaran a superar els 30 o 35 graus cap a l'interior del país. Per tant, aquests valors estiuencs atípics totalment per les dates. Continuem amb aquesta glopada d'aire molt càlid que sembla que no té aturador. Tenim calor atípica per dies i, de fet, sembla que entre dimecres, però sobretot dijous i divendres, tindríem el pic d'aquesta calorada prematura extraordinària en temperatures totalment desbocades. Una situació que haurem d'anar seguint amb atenció a veure si es produeix algun rècord a Catalunya. Ja se n'han produït alguns en altres punts de l'Europa occidental, ho anirem seguint, insistim, i de moment, doncs, això, toca suar de valent, sobretot com més lluny del mar ens trobem, i sembla que a partir del cap de setmana començarem a restar alguns graus, però partirem de tan amunt que els termòmetres continuaran ben amunt i per sobre de la mitjana.
4: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix tenim a Lloret de Mar una temperatura de 26 graus.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: La Rosalía.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament es prepara per al ple extraordinari d'aquest divendres que ha demanat l'oposició per abordar els problemes amb els treballadors municipals i que coincideix amb la protesta dels sindicats. Mentre el govern del Partit Socialista assegura que tenen la mà estesa a negociar, la resta de grups destaquen el malestar amb la plantilla i que cal arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia i altres departaments. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Alejandro Pérez, del Partit Socialista.
5: Els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull, doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. I nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent, doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords. I aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, estendre la mà.
4: El soci de govern és Frederic Guic, de Comuns.
6: No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord, per descomptat, amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc, doncs, beneficiarà també a la població de Lloret.
4: Des de l'oposició es mostren preocupats per els problemes de seguretat arran d'aquests conflictes. Escoltem Jordi Martínez, de Junts.
7: L'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat.
4: Albert Robert, de Tots.
8: El tema de la seguretat em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretenc, com a ciutadà, com a vilatà, com a veí. Em fa patir molt, moltíssim, que no arribin a un acord i que no tinguin aquesta mà dreta de negociació per poder seure, per poder arribar a acords, per assumir, doncs, que potser necessiten unes millores, no totes les que estan demanant, però sí algunes.
4: Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
9: Que el rei va despullat i clar, com que ningú li diu, doncs ell es pensa que va vestit, però el rei va despullat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar.
4: Lara Torres, de Sumem.
10: Hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
4: Coque Hernando, regidora de Vox.
11: Los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, pero siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden, es para eso. y creo que está dentro de la legalidad.
4: A banda del ple del proper divendres, aquest dilluns hi ha hagut sessió ordinària, ha permès ampliar l'ordenança que subvenciona la millora de les façanes i resoldre el reglament de les activitats i serveis a les platges. La normativa inclou la limitació de gandules i de parasols i les zones sense fum s'amplien a les terrasses, a més de la sorra. El ple d'aquest dilluns ha nomenat Mònica Llinàs i Mas com a jutgessa de pau substituta per un període de 4 anys.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
12: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
13: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
12: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous a 8:45 del vespre, projecció de Petit Solange. La Filmoxarxa ens porta un sensible melodrama adolescent. La història d'una nena que li toca fer-se gran just quan els seus pares deixen d'estimar-se. Film guardonat amb el Guepard d'Or de Locarno 2021 i el Premi Jean Vigo 2021. Accés a sala 4 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La Fundació Climent Guitart va celebrar el passat dijous la 12a edició dels Premis del mateix nom amb una gala marcada per l'emoció i el reconeixement a trajectòries i projectes vinculats al turisme, la cultura, la sostenibilitat i la formació. La presidenta de la Fundació, Cristina Cavallas, explica que el guardó Tres Pioners ha anat a la família Rigat coincidint amb el 70è aniversari de l'hotel.
5: Perquè aquest any estan de celebració, celebren els 70 anys de l'hotel Rigat aquí a Lloret de Mar, i perquè és, bueno, és una de les sagues d'hotelers amb més trajectòria, no?, de Catalunya, amb 200 anys d'història i amb poques sagues que arribin a aquesta fita. Han estat molt vinculats a la Molina, per exemple, a la construcció de l'estació d'esquí de la Molina, i després, pues, aquí a Lloret de Mar, amb l'hotel Rigat, pues, han aconseguit ser un hotel referent, 5 estrelles, que porta també, pues, una llarga trajectòria.
4: Pel que fa al Premi de la Trajectòria Professional, el jurat ha reconegut la germana Sabina i Glòria Fluxà, quarta generació vinculada al grup Iberostar. La gala també ha distingit la jove ucraïnesa Darina Filip amb el Premi de la Formació, valorant el seu esforç després d'arribar al territori arran de la guerra d'Ucraïna. Cal afegir que Laia Navarro, que va ser premiada l'any 2023, recentment ha format part de l'equip guanyador d'una competició internacional. El Premi a l'Emprenedoria va recaure en Brava Nariz, un projecte innovador que combina olfacte i turisme a través d'experiències sensorials i allotjaments temàtics. Els impulsors han desenvolupat el concepte d'osmoturisme, una nova manera de viatjar amb l'olfacte com a eina d'exploració. Pel que fa a la solidaritat, el reconeixement va ser per la Fundació Pioneers of Our Time, dedicada a la conservació mediambiental i a la regeneració del territori a la conca de la Muga.
5: És una gala que sempre és molt emotiva, i anem per l'edició número 12. Tothom està entre molt emocionat i content. Per la família Guitart, pues, és una nit plena d'emoció, perquè recordem en Climent, i per tots els premiats i els assistents, pues, a veure totes aquestes diferents iniciatives que despunten en el territori.
4: La gala també va premiar el projecte musical gironí Geo Productions per la seva aposta innovadora per experiències musicals que venen vinculades al territori, els quals van actuar al final de la gala dels Premis Climent Guitart.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: fuerte que un silencio a gritos.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
3: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Félix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
5: La que te bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botica de barrio, nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botica de barrio, era la Patricia para nosotros y la verdad mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme y a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera, siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
4: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
6: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Félix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Félix i a la seva dona, i doncs, com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també t'apossaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
4: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Félix i de la seva tia Patro Saavedra. A partir del 99, en Félix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Félix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tocar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous a 8:45 del vespre, projecció de Petit Solange. La Filmoxarxa ens porta un sensible melodrama adolescent. La història d'una nena que li toca fer-se gran just quan els seus pares deixen d'estimar-se. Film guardonat amb el Guepard d'Or de Locarno 2021 i el Premi Jean Vigo 2021. Accés a sala 4 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El dramaturg gironí Ferran Joan Miquel Pla ha estat el guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre gràcies a l'obra Solstici en el marc de la gala celebrada el passat dissabte al Casal de l'Obrera. Donem pas a un dels organitzadors, Paco Moreno.
3: Ja tenim guanyador del segon premi Fermí Reixac de Teatre. En aquest cas, aquest any, el jurat ha decidit que l'obra guanyadora és Solstici del Ferran Joan Miquel Pla, que és un gironí nascut a Medinyà. I bueno, el jurat, ens vam reunir a la Sala Bequet de Barcelona i van estar deliberant i al final van decidir que aquesta obra estava molt ben escrita, tenia una força molt, molt xula diguéssim, del contingut de lo que parlava i que és una obra molt actual. I res, des dels Amics del Teatre, donar les gràcies a tota a l'Ajuntament de Lloret de Mar, a totes les institucions i al nostre sponsor Fitel, que ens ajuda a que aquest premi sigui endavant.
2: L'acte inclòs en la commemoració del 75è aniversari del Casal ha reunit públic, artistes i professionals del sector teatral en una vetllada carregada i dedicada a la dramatúrgia contemporània catalana. El jurat del premi ha destacat especialment la qualitat de Solstici i la solidesa de la proposta escènica presentada per Joan Miquel, considerat una de les veus més destacades del teatre català actual. La gala combina l'entrega del guardó amb diferents intervencions escèniques i actuacions musicals que van convertir la nit en una celebració de creació teatral contemporània i de llegat cultural vinculat a Fermí Reixac. Amb aquesta segona edició, el premi reafirma la seva aposta per impulsar la nova dramatúrgia catalana i consolidar-se com a cita de referència dins del panorama teatral del país. Seguim en plana cultural. El pianista franco-argentí Carlos Acoto serà l'encarregat de posar el punt i final al cicle Nits de Piano amb un concert que tindrà lloc aquest divendres al Teatre de Lloret. Resident a París des de finals dels anys 80, Acoto està considerat un dels pianistes més destacats de la seva generació. Format a la Universitat Nacional de Rosario, ha desenvolupat una llarga trajectòria internacional amb actuacions arreu d'Europa i Amèrica. Al llarg de la seva carrera ha destacat per el seu virtuosisme, la sensibilitat interpretativa i la seva especial connexió amb el repertori romàntic, especialment amb compositors com Chopin i Liszt. En un missatge adreçat en el públic, Acoto ha expressat la seva satisfacció per tornar a actuar a Lloret.
4: Buenos días, mis queridos amigos de Cataluña. Qué alegría volver a verlos. Dos palabras para presentarles mi recital de piano de este próximo viernes 29 de mayo en el magnífico Teatro de la Costa Brava de Lloret de Mar. Compartiremos obras de Domenico Scarlatti, italiano que eligió la península ibérica como país de adopción. Escucharemos también el alucinante Carnaval de Viena de Robert Schumann. La segunda parte del concierto estará dedicada a Chopin con algunas de sus más grandes obras como la célebre Primera Balada.

0: un enorme agradecimiento a la Asociación Amics de la Música y a su presidenta, la destacada organista y directora de orquesta Silvia Castillo, que con su dinámica hace de Lloret una referencia de la música clásica. Nos vemos el viernes y, por supuesto, no faltará un homenatge a Catalunya.
1: El concert tindrà lloc aquest divendres 25 de maig a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades es poden comprar a la pàgina web Entràpolis.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 29 de maig, el pianista franco-argentí establert a París, Carlos Acoto.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Una baralla entre grups de joves va acabar la matinada del passat diumenge amb 4 persones ferides, dues d'elles de gravetat, a Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada al carrer Baix de la Riera, a tocar de la Cruïlla, amb Josep Tarradellas al centre. Segons les primeres informacions, una vintena de joves procedents de Lloret i de municipis veïns es van veure implicats en l'enfrontament. Durant la baralla, un dels participants, un jove de 19 anys, presumptament va atacar dos nois amb una arma blanca. Els dos ferits van ser traslladats d'urgència al Trueta de Girona, on van ingressar amb ferides de consideració. A més, dues persones més van resultar ferides lleus. Segons fonts policials, hi havia menors implicats en la baralla. La policia local de Lloret va detenir el presumpte autor de les agressions poc després dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'incident. D'altra banda, fem un apunt cultural. El Club Marina Casinet acollirà el pròxim 15 de juny la presentació del llibre El destí i la tria, la primera novel·la del metge Jordi Coderc. L'obra combina intriga i drama humà per abordar temes d'actualitat com l'Alzheimer, el dret a morir dignament, les addiccions a l'explotació de persones. Donem pas a l'autor, Jordi Coderc.
5: He estat en contacte amb la malaltia d'Alzheimer, sobretot, de morir dignament és una cosa més recent, però personalment també partic un cas de molt de prop de la meva mare, que va patir una malaltia d'Alzheimer de molt llarga durada, més de 20 anys, en la qual veu l'evolució i el final cruel de la malaltia, en la qual la persona ja no és persona, un ésser viu, però que ha perdut totalment les característiques que serien d'un ésser humà, com a mínim el poder-se comunicar amb els altres o poder controlar el seu propi cos, i doncs et fas moltes preguntes.
4: Els beneficis de la venda de llibres destinaran a l'Associació per al Dret a Morir Dignament i a la Fundació Pasqual Maragall.
5: Aquesta experiència d'escriure aquest llibre i no l'he feta per guanyar-me la vida, l'he feta perquè he tingut ganes de fer-la i he tingut ganes de comunicar-ho per compartir-ho amb tu. I m'ha vingut de gust que si es generen beneficis, doncs que sigui per aquestes entitats.
4: La presentació de El destí i la tria de Jordi Coderc arriba el proper 15 de juny a les 7 de la tarda al Casinet.
3: Més info a novaradiolloret.cat.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972-36-28-70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. L'Ajuntament es prepara per al ple extraordinari d'aquest divendres que ha demanat l'oposició per abordar els problemes amb els treballadors municipals i que coincideix amb la protesta dels sindicats. Mentre el govern del Partit Socialista assegura que tenen la mà estesa a negociar, la resta de grups destaquen el malestar amb la plantilla i que cal arribar a algun tipus d'acord per posar fi al conflicte que hi ha amb la policia i altres departaments. Donem pas als diferents portaveus. Comencem amb Alejandro Pérez, del Partit Socialista.
4: Els sindicats estan en tot el seu dret de manifestar, de lluitar pels seus drets. Per mi, com a ciutadà, això és un orgull, doncs, que hi hagin aquests sindicats que puguin lluitar per als seus drets. Nosaltres, des del govern, doncs, seguirem fent meses negociadores, seguirem fent, doncs, diferents reunions de treball com estem fent fins ara, amb aquesta mirada d'ajudar, d'intentar arribar a acords. I aquesta és la nostra missió, i això és el que hem de fer, no? Hem d'intentar, doncs, amb una mirada empàtica, arribar a acords, a estendre la mà.
3: El soci de govern és Frederic Guic, de Comuns.
5: No podem negar la realitat, això està clar, però doncs tampoc podem polititzar aquesta realitat. O sigui, on hem d'arribar és que arriba un acord, per descomptat, amb els sindicats, arriba un acord que sigui bo pels treballadors municipals, que de retruc doncs beneficiarà també a la població de Lloret.
3: Des de l'oposició es mostren preocupats per els problemes de seguretat arran d'aquests conflictes. Escoltem Jordi Martínez, de Junts.
6: L'ambient a l'Ajuntament de Lloret de Mar és palpable. De fet, és el, com deien, no sé qui dels dos ho ha dit exactament, que era el primer cop a la història que tots els sindicats de l'Ajuntament de Lloret de Mar s'havien unit per tal de fer una protesta el mateix dia del ple, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, això vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Certament estem patint uns dèficits importants, com per exemple en temes de seguretat.
3: Albert Robert, de Tots.
7: El tema de la seguretat em fa patir molt, no com a regidor, sinó com a lloretenc, com a ciutadà, com a vilatà, com a veí. Em fa patir molt, moltíssim, que no arribin a un acord i que no tinguin aquesta mà dreta de negociació per poder seure, per poder arribar a acords, per assumir, doncs, que potser necessiten unes millores, no totes les que estan demanant, però sí algunes.
3: Albert Ferrandez, d'Esquerra Republicana.
8: Que el rei va despullat i clar, com que ningú li diu, doncs ell es pensa que va vestit, però el rei va despullat. I això és el que li està passant a aquest govern i això és el que li passa a l'alcalde. Tothom té tots els sindicats en contra. Té tots els partits, perquè ja ho hem vist en aquesta ronda de portaveus, també els que no han signat la convocatòria de ple extraordinari, tampoc ho veuen clar.
3: Lara Torres, de Sumem.
9: Hi haurà tensió, encara no tenim el nostre posicionament definit al 100%, però sí que és veritat que la feina que hem fet prèvia d'anar a reunir-nos amb diferents col·lectius de l'Ajuntament, doncs és de manifest que hi ha un malestar generalitzat amb l'equip de govern actual.
3: Coque Hernando, regidora de Vox.
10: Los sindicatos no protestan si no es porque creen que tienen razón y son los que defienden a los trabajadores, pero siempre se hace para mejorar la vida del trabajador en distintos aspectos y ámbitos. Y cuando piden es para eso. I creo que està dentro de la legalitat.
3: A banda del ple del proper divendres, aquest dilluns hi ha hagut sessió ordinària, ha permès ampliar l'ordenança que subvenciona la millora de les façanes i resoldre el reglament de les activitats i serveis a les platges. La normativa inclou la limitació de gandules i de parasols i les zones sense fum s'amplien a les terrasses, a més de la sorra. El ple d'aquest dilluns ha nomenat Mònica Llinàs i Mas com a jutgessa de pau substituta per un període de 4 anys.
11: Més info a novaradiolloret.cat.
12: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. La Fundació Climent Guitart va celebrar el passat dijous la 12a edició dels premis del mateix nom amb una gala marcada per l'emoció i el reconeixement a trajectòries i projectes vinculats al turisme, la cultura, la sostenibilitat i la formació. La presidenta de la Fundació, Cristina Cavallas, explica que el guardó Tres Pioners ha anat a la família Rigat coincidint amb el 70è aniversari de l'hotel.
4: Perquè aquest any estan de celebració, celebren els 70 anys de l'hotel Rigat aquí a Lloret de Mar, i perquè és, bueno, és una de les sagues d'hotelers amb més trajectòria, no?, de Catalunya, amb 200 anys d'història i amb poques sagues que arribin a aquesta fita. Han estat molt vinculats a la Molina, per exemple, a la construcció de l'estació d'esquí de la Molina, i després, pues, aquí a Lloret de Mar, amb l'hotel Rigat, pues, han aconseguit ser un hotel referent, 5 estrelles, que porta també, pues, una llarga trajectòria.
3: Pel que fa al Premi de la Trajectòria Professional, el jurat ha reconegut la germana Sabina i Glòria Fluxà, quarta generació vinculada al grup Iberostar. La gala també ha distingit la jove ucraïnesa Darina Filip amb el Premi de la Formació, valorant el seu esforç després d'arribar al territori arran de la guerra d'Ucraïna. Cal afegir que Laia Navarro, que va ser premiada l'any 2023, recentment ha format part de l'equip guanyador d'una competició internacional. El Premi a l'Emprenedoria va recaure en Brava Nariz, un projecte innovador que combina olfacte i turisme a través d'experiències sensorials i allotjaments temàtics. Els impulsors han desenvolupat el concepte d'osmoturisme, una nova manera de viatjar amb l'olfacte com a eina d'exploració. Pel que fa a la solidaritat, el reconeixement va ser per la Fundació Pioneers of Our Time, dedicada a la conservació mediambiental i a la regeneració del territori a la conca de la Muga.
4: És una gala que sempre és molt emotiva i anem per l'edició número 12. Tothom està entre molt emocionat i content. Per la família Guitart, doncs, és una nit plena d'emoció perquè recordem en Climent, i per tots els premiats i els assistents, doncs, a veure totes aquestes diferents iniciatives que despunten en el territori.
3: La gala també va premiar el projecte musical gironí Geo Productions per la seva aposta innovadora per experiències musicals que venen vinculades al territori, els quals van actuar al final de la gala dels Premis Climent Guitart.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.